0: realitat no partim de zero, perquè en Juanjo ha fet una feina molt intensa i constant, no?, per situar la realitat d'Eivissa i Formentera dins l'agenda del Senat. I la meva feina en primer lloc serà com continuació, no?, de tots els temes que ha duit a Madrid, qüestions que afecten directament la vida de la ciutadania d'Eivissa i Formentera, habitatge, insularitat, connexions, serveis públics, condicions de personal de l'Estat i sobretot el que ha aconseguit en Juanjo, que és la representació pròpia de Formentera, no?, que feia anys que s'estava lluitant.
1: No vas a tener mucho tiempo, Neus, pero fíjate, tú ya nos has adelantado muchos de los temas en los que estáis trabajando, también ha trabajado Juanjo Ferrer. Somos dos territorios pequeños, Eivissa y Formentera, pero tenemos muchos retos por delante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Som conscients que sumes que aquesta responsabilitat en el tram final de la legislatura i que, per tant, s'ha d'aprofitar molt bé el temps. La primera obligació és donar continuïtat a la feina que ha fet en Juanjo. I en el mateix temps vull escoltar molt el territori, mantenir contacte directe amb institucions, sindicats, patronals, associacions, entitats socials i convertir realment aquestes necessitats en feina parlamentària que sigui útil per millorar la vida de tots, no? Perquè ja sabem que Eivissa i Formentera tenen reptes importants com immigració i habitatge, sobretot. També tot el tema d'ampliació de l'aeroport, que ara està damunt la taula, que en Juanjo ja va demanar la compareixença del president d'ANA i de la directora de l'aeroport d'Eivissa, no? I són temes que s'han de donar continuïtat i s'han de seguir per millorar la vida de tots, al final.
1: Oye, Neus, ¿en Madrid se sabe que tenemos todos estos problemas o nos sigue mirando como esas dos islas de lujo, esos paraísos del Mediterráneo, cuando desgraciadamente aún pues hay muchas cosas que cambiar y muchos problemas que tenemos?
0: Clar, en realitat, penso que la representació tant d'Eivissa com Formentera en el Senat és important per aquest fet, no? Perquè no ens vegin simplement com una postal, no?, sinó com realment que aquí viuen persones, hi viuen famílies, joves que es volen emancipar i no poden, famílies que volen quedar i els és impossible, serveis essencials públics que no es poden assumir perquè la gent no pot quedar aquí i al final marxen. Vull dir, és una mica que se sàpiguen els problemes des d'allà també, per això estem aquí, no?, per intentar representar al màxim i poder ajudar a tothom.
1: Y demostrar, Neus, ¿no?, que el Senado es una cámara útil, ¿no?, porque mucha gente todavía sigue pensando que es esa cámara desconocida, todo el mundo habla del Congreso de los Diputados, pero para los ciudadanos el Senado es relativamente desconocido, ¿no?
0: Sí, per això també una de les nostres feines durant aquests 4 anys, primer en Juanjo, en els 3 primers i ara jo, és donar visibilitat a tota la feina que es fa. En Juanjo realment, per exemple, en tema d'habitatge ha lluitat moltíssim i pensam que és una de les coses que s'ha de continuar fent, evidentment.
1: Neus, tú vienes del ámbito educativo, después de muchos años de trayectoria profesional, ahora te conviertes en senadora. ¿Eso te da cierto callo para tener que aguantar a los senadores, que en ocasiones da la sensación de que son peores que los niños o no?
0: A veure, jo sempre penso que des de l'educació és el principi que ens ha de regir a tot i per tenir una bona convivència, doncs, parlant la gent s'entén, no? I penso que és important el diàleg, intentar entendre, ser empàtic amb qualsevol persona, perquè moltes vegades se jutja sense realment conèixer això, no? Com és la persona realment.
1: Estamos hablando con Neus Massanet, nueva senadora por Eivissa y Formentera, tras haber acatado la Constitución hace apenas unos días, sustituye a Juanjo Ferrer. Neus, el ser la última senadora que va a representar conjuntamente a las dos islas, en la próxima legislatura cada una va a tener un representante propio, ¿también le da cierta responsabilidad? ¿Cómo se afronta este cargo, sabiendo que al final pues es un cambio muy, muy importante para ambas islas?
0: A veure, jo considero que sí, com és això que he dit abans, no? Com que ara només és màxim un any i és molta responsabilitat, però també ho afronta amb molta determinació. O sigui, tinc moltes obligacions ara mateix i realment molta pressió que me pos jo mateixa moltes vegades, perquè tota la gent que me coneix sap que realment m'agrada fer les coses bé. Per tant, vull que aquest any, encara que sigui curt, perquè després no sabem què passarà, no? Ningú sap què passarà, doncs que almenys pugui servir per millorar alguna cosa, no? I posar el granet d'arena des d'Eivissa i Formentera.
1: Sembrar esa semilla, no? Y luego ya, pues los que vengan detrás, sea quien sea, pues que ya lo tengan ahí sembrado, no?
0: Exacte, millorar el que pugui.